0: I com cada dia, però avui una miqueta més tard, avui ens tenim l'Albert Vilà, que ens informa des del RAC, des d'Infotrànsit, de com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Albert.
1: Bon dia. Doncs ara mateix encara tranquil·litat a les carreteres catalanes. Només destacar que les obres causen 4 quilòmetres de retencions a Jorba, a l'Anoia, en direcció Lleida, i que a l'AP7, a l'altura de Pont de Molins, a l'Alt Empordà, un accident deixa només un carril obert a la via direcció a Barcelona. I de moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana, Albert. Gràcies.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Doncs avui ha sigut l'Albert Vilà, que ens ha parlat des d'Infotrànsit, ens ha dit com tenim l'estat de les carreteres. I ara sí, ara ja arrencamos nuestro día a día. Con tu amiga María Jiménez. Claro, no podía ser otra. A esta hora...
2: Busco la clau del teu ren amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire.
0: Bueno, saludos a todos los que estáis diciendo cositas a través del WhatsApp de la radio, que sois muchos.
2: No vull imaginar-te. Vull compartir tot això que sents. No vull tenir...
0: Y a los que estáis currando, como he dicho, gracias a la churrería María Inés, me han traído un pedazo de desayuno. Me han visto cara de hambre, yo no sé por qué, pero me han visto cara de hambre. Se ve que sí, se ve que sí. He madrugado mucho, como todos los días. Y yo creo que este es mi premio. Juan, un saludo. María Inés, Luis, bueno, a todos los de churrería María Inés. Y a María Inés, sobre todo, claro, también.

0: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Si te gustan las buenas carnes, el restaurante Rincón Gallego te espera para que degustes las carnes gallegas hechas a la brasa de carbón y acompañadas de un buen vino de Adegas Balcar. Acércate hasta el restaurante Rincón Gallego y saborea sus especialidades en pescados, mariscos, tapas y carnes a la brasa. Restaurante Rincón Gallego. Están en la calle Pablo Iglesias 113 en Roquetas, Barcelona. Reserva mesa llamando al teléfono 93 359 98 26. 93 359 98 26. Restaurante Rincón Gallego. Tu rincón reservado para comer.
1: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Y aquí tenemos la superestrella, ella es Aitana, con este temazo. Y mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner el teléfono en marcha. Venga, 90.

Bueno, pues después de este amor tan grande, tengo la cançó, tenim la cançó d'en Joan Manel Serrat, El conillet de vellut. Aquesta cançó és per la Quimeta, que ens ha trucat. Com el vellut i pura gosa com... Que ja està més bé, però que ha passat un mes una miqueta complicat, eh? Mare meva, mare meva, mare meva, un petó ben gran.

dies, en el nostre programa Dia a Dia, celebrem amb vosaltres la Diada Nacional de Catalunya. Felicitats a tots els catalans i, sobretot, a tots els que se senten catalans. I, sobretot, com també dic, a la nostra meravellosa família dels oients de Ràdio Pomar, que ens acompanyen sempre. Que disfruteu del dia. Feliç Diada!

0: Hola, Maria. Bon dia.
1: Bon
0: Som
1: dia.
0: El Joana i el Joan.
1: Joana, Joan.
0: Pots posar les quatre flames del Ramon Calduc, sisplau?
1: I tant que sí.
0: Celebrarem la diada.
1: Molt bé.
0: Bon dia, diada per tothom. Gràcies. Adéu.
1: Igualment per vosaltres, aquí teniu quatre flames del Ramon Calduc. Un petó ben gran. Joana i Joan.
2: En català, que és el parlar,

Una canción preciosa, cantada con muchísimo cariño en el Liceo de Barcelona por Rosario. Y aquí tenemos a Vanessa Martín. Avui és el Dia de Catalunya i la Diada de Catalunya i tenim que posar més cançons en català, eh? Vinga, som-hi, dels teus ulls. Ella és la Vanessa Martín.

Y nos queda tan poquito tiempo, pero es que he visto esta canción, he visto aquesta cançó, i és que he pensat, avui l'hem de posar. Quan somrius. Que maca és aquesta cançó, eh? Molt maca. Amb aquesta cançó acabarem el nostre programa d'avui.

a ver si podemos dar ya el numerito para que yo hoy te dé la taza gaudiñera, esa taza de del Parkway, de Barcelona, perquè aquest any cumplo 98 anys al Parkway de Barcelona. 98 anys. I el numerito és el 6, però no és el 46, no és el 86, no és el 96, no és el 26, no és el 16, no és el 76 i no és el 06. Ja sabes, acaba en 6. Del 1 al 100, claro. El 1 no és, ni el 100 tampoco. 93, 4, 6, 5, 7, 7, 7, 6. Es el teléfono que ahora mismo pongo a tu entera disposición. Y si acertas el número, mira, pues hoy te doy la taza. Como la di el miércoles y el jueves. A esos dos oyentes maravillosos.

0: Pagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Nissagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.